0: Deixant-se la cara, aquí estaven desallotjant una persona gran i evidentment qui ho va parar va ser... I a part aquesta persona gran, com comentàvem al principi, també era d'un fons privat on l'estan desallotjant. I van ser doncs, les veïnes del barri que vam aconseguir aturar aquest desallotjament.
1: A l'Ordes no era a Carrer Lacosta, no?
2: Sí, a Carrer Lacosta, sí, que ens va
0: i va ser el mateix moment quan estaven allà ells parlant de que són superprogressistes i super... Demàs.
2: Llavors, segon apunt, Vallcarca, nosaltres el que dèiem tot en aquell temps és Vallcarca per viure i no per especular, no? Era el lema. Serem la barricada contra la gentrificació de Barcelona, la primera barricada contra Barcelona. Per posar el segon apunt, no? Més en clau desnonaments, el que ha dit la companya, Cerberus, cara del carrer l'Ateneu, això, porten un exèrcit, no? No sé quants Mossos, 21 furgonetes, el dron, etc, per fer fora un local,
1: de 20 metres,
2: cultural de 20 i els agradaria de 15, diria, o 10. El pis de dalt de tot d'aquest edifici viu el Marc, un company de la vida aquí del barri de Vallcarca, que se li ha acabat el contracte, que tenia un contacte a través de la seva mare, d'un contracte de
1: renta antiga.
2: Apareixen dos negociadors, entre cometes, o sigui, no eren desocupes, no eren dos tios que haig d'anar a l'azorrar, però tampoc eren uns negociadors amb carpeta, sí, sí, i corbata, sinó que eren dos tios que li van dir: et pires al carrer o anirem a per tu, de males formes i de males maneres. Els matons de Cerberus no són desocupa, però tampoc són dos ocupats simpàtics, a dir-te, etcètera, etcètera. Tenim un altre exemple, que és això que estàs dient tu, aquesta, una dona de 61 anys que fa 3 anys que està a la taula d'emergència per buscar un pis d'emergència perquè no pot pagar això. És una dona que té vulnerabilitat, és una dona que té un expedient clínic de malaltia greu, una dona de 61 anys, la PA a última hora ens va cridar, em sembla que és demà passat que hi ha un altre intent. La mateixa, mentre s'està celebrant aquesta cumbre de los más progres del planeta, Lula, Petro de Colòmbia, etc, etc, la junta, com es diu, la judicial,
1: la comitiva
2: judicial estava demanant-li a la Urbana si podien ells efectuar el desnonament perquè no tenien suficient brim a la ciutat per poder atendre aquest desnonament, per això l'han retrasat uns dies.
0: Que això és il·legal, no? A més,
2: el que ens transmet és que les comitives són persones, vull dir que són més properes a petits animals mamífers que viuen a les clavegueres, vull dir, perquè són voluntàries ara les comitives judicials, no és que toqui, sinó que van voluntàriament i quan més se'n treuen de sobre no sabem què passa allà, si hi ha
1: diners, alguna cosa rara olora, no?
2: O sigui, diners pel mig o què està passant. Això, perquè us feu una idea, ens estem movent en un passeig de 5 minuts. Puges aquí les escales, te'n vas a la part del metro d'això, l'Ateneu, el Marc, baixes una mica més, te'n vas al carrer de la Costa, però és que si tornem i creuem una troca pel carrer Bolívar, a la part de baix, l'altre dia també ens truca una dona al barri que jo conec fa molts anys, que el seu bloc l'ha comprat un fons voltor estranger i que els hi donen, els hi van enviar un burofax, que tenen 15 dies per pensar-se si volen comprar-se l'edifici, si volen comprar-se el seu pis, perquè han adquirit tot l'edifici, les persones que no vulguin comprar el pis, hi haurà una reforma i seran expulsats, que poden acollir-se a una indemnització o podran fotre el camp quan abans millor, així de clars i contundents.
3: Clar, per això quan dèiem que més enllà de moviments, accions concretes a nivell policial o judicial, o sigui que hi ha darrere, no? de tot plegat, que no són coses inconexes i que hi ha tota una estratègia amb un clar objectiu, no?
2: Per això et dic ara, el primer és el que ha passat amb el conflicte concret dels tres blocs, no? Que ho he explicat, com l'Ajuntament trenca el pacte, no compleix una part del pacte i trenca l'altra i desenvolupa un procés de gentrificació, no? A través de la Rambla Verda, o sigui, no es volen acollir res de tot allò que es va pactar. Nosaltres estem ara, si em perdeu l'expecció, en calces aquí, perquè hem de tornar a reconstruir tota la lluita, tot el poder que vam acumular. Dos, el context és que el barri s'està degradant, o sigui, totes aquestes famílies que jo entenc que tenen, que el dia a dia és molt dur, que has de treballar, que has de cuidar els fills, o que si no tens fills que has de fer la teva vida, és molt dur. Però que sapigueu que primer estan anant per nosaltres, però el següent sereu vosaltres. Aquells que esteu pagant un lloguer mensualment i que esteu pagant un lloguer religiosament, el següent sereu vosaltres, que potser us foten fora o potser el van pujant. Aleshores, no és una cosa només dels quatre que estem aquí a la Petit Raval, no és una cosa del Marc que se li ha acabat el contracte de renta antiga, és una cosa global.
3: És una cosa.
2: I tenim en context, podem parlar d'una altra cosa, que és que No, o sea, les estadístiques ja ens ho diuen, que el districte de Gràcia és dels districtes que més s'ha gentrificat, o sigui que la diferència entre temps i preu dels pisos més ha crescut, perquè ja els processos de gentrificació que van afectar l'Eixample, que van afectar la Ciutat Vella, doncs ja s'han, no, s'han equilibrat, però nosaltres estem en preprocés de decisió i això és clar, els números. Però si tu parles amb els col·legues, si parles amb la gent de les escoles, si parles amb els veïns, quants col·legues nostres s'estan pirant a viure o al
1: Extraradi o més enllà.
2: O Extraradi o s'estan pujant al Carmel. És que ara vinc de parlar amb un company nostre i m'ha dit, què faré? Pues me n'hauré d'anar a veure al Carmel com està fent tothom de Vallcarca. Sí, no? Ho he dit resignat.
3: Sí, sí, la plan, Vallcarca.
2: Ara, pues això, a final de mes és una de les persones que està afectada per la Rambla Vera, diu, pues m'aniré a casa de la meva companya un, així temporalment i després el més segur és que acabi el Carmel, com estan fent tothom que foten fora de Vallcarca. No? La punt número
3: per què?
2: Dos.
3: Perquè gentrifiquin el Carmel, que ja està passant segonet d'aquí 8 anys i la gent... Bueno,
2: és un atac d'oli que si no la parem aquí, créixer, després anirà al Carmel i després anirà a la Trini, saps? I tots aquells que ara estan a la Trini dient nosaltres som el barri que resistim a la gentrificació, és en plan, date tiempo. Que això està passant a Nou Barris, que també ho estàvem parlant l'altre dia. A Nou Barris estan supercontents perquè els havien cartat fora els quinquis i havien fet això, i ara de cop han començat a venir expats i no sé què, i allà al voltant d'Àngel Pestanya, per això, ja està vent la primera injecció de gent amb pasta, no? De gent de fora amb pasta o de gent d'aquí amb pasta, i s'estan ressentint els primers preus dels pisos de lloguer.
3: Com ha passat els darrers anys a districte de Sant Martí, a barris que fa 20 anys no ens podíem imaginar.
2: Per això que, no? O sigui, sota les bambalines la gentrificació segueix actuant i potser no és tan públic i notori com quan va ser l'any passat la lluita de no, Vallcarca per viure-ho, però segueix avançant. I això també és un crit d'alerta a totes les persones que potser no estan a la lluita diària, de que no és una cosa dels tres gitanos d'aquí o de l'Iro o de no sé què o del Marc, sinó que és una cosa que tard o d'hora ens començarà a afectar a tothom. I és més, aquells que ara estan molt tranquils perquè tenen un pis de propietat, o aquests de la cooperativa que viuran aquí a la cooperativa per molts anys, els hi pregunto, voleu viure al barri poble que és ara Vallcarca? Voleu veure aquest barri on ens saludem pel carrer, on som tots més o menys coneguts, on els nens poden jugar a la plaça Can Carol o poden jugar? O voleu viure una Gràcia? O una Gràcia gentrificada plena de brunch i de no sé què, i de bars de pijos i de
1: barbershops
2: i de gent estrangera que desapareix als caps de setmana i les festes perquè se'n van a fora i no fan barri? Aquesta és la meva pregunta també, vull dir que ens afecta a tots, per la gent que sí que és de propietat. Per la gent.
1: Molt bé, tio, has fet aquí un vendaval. Tres, vinga.
2: Tercer apunt i plego. I això és un apunt sobretot pel PSC. És un apunt que vull fer després d'aquest cap de setmana de s'ha passejat tot Cristo. O sigui, allà hi havia presidents de molts governs progressistes i socialdemòcrates del món, però hi havia molts influencers i youtubers.
3: Era una posada en escena.
2: Hi havia molta gent allà defensant Pedro Sánchez. O sigui, què està fent el PSC? Que ho està fent molt bé. Està tancant, que ells són uns estalinistes de poca monta, però estan tancant, no? El marge que hi ha entre l'esquerra i ells l'estan tancant, perquè endur-se tot el que pugui haver-hi a l'esquerra, o sigui, sumar
1: desapareixent, sí.
2: O sigui, es cardaran una hòstia, perquè el PSC està abarcant tot, són els que defensen Palestina, són els que tot és bambalines, perquè després els contractes militars segueixen estant allà,
3: però una estratègia que a priori sembla que funciona, no? O
2: sigui, diuen habitatge, diuen habitatge 60 vegades per minut en tots els Instagrams que fan, i és el que ha comentat ella, mentre estaven dient aquest vídeo que ha sortit a TikTok, que és per cardar-li un cop de puny al nas, dient perquè els habitatges són per viure i no per especular, no? O sigui, aquella campanya està molt ben feta, ara de Vallcarca, que faig un apunt, perquè està la CUP, la seva campanya és Barcelona per viure i no per especular, i ens l'ha copiat la CUP i el PSC, o sigui, tenim bons màrquetings aquí a Vallcarca. Bueno, pues això, mentre estava passant això, hi havia uns policies dient que aviam si la Guàrdia Urbana podia actuar i desallotjar d'ofici aquesta dona de 60 anys amb problemes de salut. O sigui, el PSC, que és un partit que l'altre dia va fer el tret de sortida de la campanya electoral, però no de la campanya de convèncer els votants, sinó de convèncer els empresaris de que l'han d'apoyar perquè amb ells guanyaran. Va fer una ronda, no? Va fer una el projecte Barcelona 2030, no? Perquè sona molt màrqueting, el PSC és molt bo amb el màrqueting, projecte Barcelona 2030, no? Que sempre són números rodons i queda superbé. Saps on el va fer? A Foment del Treball, davant d'aquí, de centenars d'empresaris. Què estava fent allà? Estava venent el seu projecte als empresaris, perquè diu, si m'apoyeu, aquí hi haurà diners per tothom. Aquí repartirem bitllets. On s'apoya el PSC? El partit més progressista del moment, que això s'apoya a Barcelona Global, que és un lobby on hi ha 200 entitats i d'això, que paguen 10.000 euros a l'any per poder ser d'aquest lobby. És un lobby de pressió turístic, és un lobby de pressió de les constructores, és un lobby de pressió perquè Barcelona sigui sent una capital on els negocis i el neoliberalisme triomfi, on el benefici ràpid triomfi. On s'apoya Jaume Collboni, tot i que sembla contradictori? Al Círculo Ecuestre, a les 200 famílies de Catalunya de tota la puta vida. També, bueno, allà parlis les botes.
3: Aposten a cavall guanyador, no? D'alguna manera, evidentment, no apostaran aquí pues, pel PP aquí, residual.
2: Que... ell va allà i li llepa les botes i els altres se les deixen llepar. On s'apoya ell? Ja ho hem dit, no? Foment de Treball, Barcelona Global, un lobby més modern, més neoliberal, està BCM, està bueno, temes de turisme, temes de constructores.
3: De la Copa Amèrica, no?
2: Sí. On s'apoya ell? A dins del partit Espal, o sigui, la patronal de propietaris d'habitatges de lloguer, el president, des de que es va fundar el 2020, és l'exalcalde Joan Clos, un socialista que va portar
3: el
2: Fòrum de les Cultures d'aquí a Barcelona, que va ser de la ONU el no sé què d'habitatge, no?
3: Comissari
2: d'habitatge de la ONU, i que després va ser, no, un líder internacional de portar el progressisme a Europa. El tenen dins, o sigui, tu mires les estadístiques que treuen aquesta maldita, no? I les verificacions de dades, és que dins del PSC, dins del PSOE, perdó, hi ha més rentistes que potser el PP. O sigui, són un partit que té el rentisme a les venes.
3: Han tocat poder. I tocar poder dona fruits.
1: Són els responsables de la turistificació o de l'obertura en aquest canvi d'era, doncs, des de l'industrialisme a la societat de consum, doncs han sigut els que han fet això, els que ho han liderat, junts d'altres, però...
2: Per això, llavors, què ens esperem? Que encara que diguin 36 vegades per minut habitatge, vivienda, habitatge públic, no sé què, després no hi hagi desnonaments amb aquesta xusma que van amb la careta, que són els més simpàtics, que són els més d'esquerres, però després són liberals iguals que el PP. O sigui, hem oblidat el que va passar a la crisi del 2008-2012, que teníem claríssim, PSOE i PP la mateixa mierda és. O sigui, sembla que ens ho hem oblidat, i de cop és que són no? l'avantguàrdia revolucionària. No. O sigui, fixem-nos, sisplau, més enllà del relat, més enllà de l'escenificació del PSOE, el que està fent cada dia als barris, el que està fent. Han prohibit l'habitatge. O sigui, prohibeixen els pisos turístics, clar, però els prohibeixen el 2030, perquè no, que es anirà fent i anirà passeta a passeta perquè els votis el següent d'això. Les següents eleccions, que per cert són el maig de l'any que ve. Estem a... Queda menys d'un any. Haurem de preparar-los... Des d'aquí és un missatge que sé que els del PSC de Gràcia són molt, molt avasats a mirar-nos les xarxes i a llegir els nostres comunicats i les nostres webs i potser també aquests programes. Aquí un missatge que vosaltres tenim memòria i us farem la puta vida impossible a la propera a les properes eleccions. O sigui, tindrà una campanya electoral que serà un puto infern perquè sou uns cabrons. Per què heu traicionat Vallcarca? Per què heu traicionat un pacte per escrit i perquè no teniu vergonya? I Vallcarca sí que té memòria i anirem per vosaltres. I ja per acabar, tenim Barcelona Global, Círculo Ecuestre, Foment del Treball, Asval, i després tenim un altre que és els mitjans de comunicació. O sigui, és la puta hòstia com tenen controlats els mitjans de comunicació. Poso uns exemples. Quan vam fer la protesta que vam portar algunes persones dels docents en lluita, vam portar gent en vaga de les OACs, dels serveis socials, no? Treballadors de l'Ajuntament en vaga, i vam anar unes quantes persones de Vallcarca al 700 aniversari de la primera pedra del, com es diu, el convent, el monestir de Pedralbes. Estava tota la jerarquia eclesiàstica catalana i el bisbe de Villarriba, Cornejuelos i no sé què, i Illa i el nostre amic Collboni, allà, vam envoltar...
1: Molt catòlics ells.
2: Vam envoltar, ells toquen tots els pals, el que volen és tenir el poder assegurat. Vam envoltar les tres sortides que hi havia, no? Vam envoltar el monestir i vam tapar tres sortides. Van començar a arribar Mossos, per això sí que hi ha diners per enviar Mossos, i va haver un moment que van sortir càmeres, un moment que van sortir fotògrafs, o sigui, va ser una cosa que vam anar per sorpresa, quasi 200 persones allà, els vam rodejar, no podien sortir. O sigui, nosaltres veiem com els cotxes oficials anaven donant voltes per recollir-lo, no sé què. Bueno, al final van portar unes quantes furgonetes més de Mossos i van sortir pel mig escridassats. No va sortir enlloc, enlloc. No va sortir enlloc. Un altre exemple és el de les revoltes de la Terra aquest cap de setmana. O sigui, tenim informació de dins que hi havia telenotícies en brut. Hi havia notícies i reportatges redactats amb fotografies.
0: Sí, és molt fort.
2: A televisions públiques i a diaris privats, i de cop Revoltes de la Terra no ha sortit enlloc. O sigui, ningú li ha vist la cara als portaveus de Revoltes de la Terra. Ningú sap exactament què ha passat allà en aquests dos dies que s'han juntat més de 2.000 persones en defensa de la Terra i contra una multinacional israelí que extreu potassa, contamina la Terra i s'endú els beneficis d'Israel.
0: Que s'han fet mogudes heavy, sort de la directa que sí que ens ha informat, però els que no hem estat allà, la veritat és que no...
2: Sort dels nostres mitjans.
0: No t'arriba res, sí.
2: Sort dels nostres mitjans, perquè si no, i això... un altre exemple, nosaltres vam comentar amb alguna gent, escolta, anem a xafals i la guitarra i anem a aquest acte, no, del progrés, això que han fet el congrés aquest de progrés i socialdemòcrates aquest de setmana, anem allà, jo que sé, el divendres juntem treballadors en vaga d'aquí, els de la biblioteca, anem gent de Vallcarca, no sé quantos, amb bandis periodistes, no us trauran, quedareu marginats en un racó envoltat de policies i estan tots els periodistes tancats a dins, o sigui, estan amb un passe que és molt difícil d'entrar si no ets de la corda i no volen que hi hagi sorpreses de cap tipus, o sigui, que sapigueu, m'ho deixi de clar, no sortireu, si voleu anar ningú sortirà a gravar, si surten no podran tornar a entrar, o sigui, està el PSC, ja entenc que té l'Estat, que té la Generalitat i que té Barcelona i que hi ha molta pasta i molt mitjà de comunicació que viu de la pasta que acaba en publicitat, però és bastant lamentable que el dret a la informació es vegi tant, no? en aquests adherides que de la llibertat, no? I d'això, que tinguin capats els mitjans de comunicació d'una forma molt sutil, això sí, no vindran teories. Aleshores, doncs això, tenim a tots aquests poders controlats. La meva preocupació és... Sabem que el context és aquest, com desbordem la situació? Com desbordem la situació? I crec que ho desbordarem, o sigui, crec que ho podrem fer.
1: Optimista.
2: I crec que per més que vagin ficant tapes i parxes i tirites, al final els esclatarà la cara, perquè hi ha una cosa que és una realitat, que és que els barris cada dia la gent veu pitjor. O sigui, els salaris arriben per menys, la gent no pot pagar lloguers, no pot viure bé. L'altre dia estaven dient que la meitat dels espanyols se'n van una setmana de vacances, que sembla collo, hòstia. O sigui, la gent està agafada pels ous i l'habitatge i el preu de l'habitatge i el pagar la hipoteca i els records de la crisi i els desnonaments que hi havia de la paga d'hipoteques i el que et cardin els dos mesos et puguin fotre una denúncia per impagament de lloguer i et cardin al carrer és una forma d'agafar la població i dir-li quieto, parao, callao i no busquis gaire avui al curro, perquè si tens problemes al curro igual no pots pagar el lloguer i et quedes sense curro i sense casa. Per tant, jo crec que tota aquesta tensió crec que està originant un... No, això és molt López Petit, no? Però un odi, no? Que està creixent a l'estómac, que no creix a l'igual a una manifestació, no creix a l'Ateneu, no creix a no sé què, però que quan estàs allà tu sol a l'habitació, no sé què, va creixent, va generant aquesta angoixa, no? I aquests nervis, i que el dia que esclatin ho tindran clar que esclatarà fort, perquè hi ha molta gent que està patint. I una mica això era la meva exposició que volia portar avui.
1: Iuhu!
3: Bueno, sobretot el que volíem era poder-te d'un espai i després podem continuar, però recordant pues, que en el cas de Vallcarca en concret pues, hi ha col·lectius, infinit de col·lectius que estan allà en el dia a dia, el Sindicat d'Habitatge Vallcarca, després pues, en parlarem de no? Si hi ha com vos concrets o el que sigui, evidentment Som Barri, no? Que ara també parles en nom seu, i suposo que ara és el repte aquest que potser a diferència del que va passar fa un any i mig o així, quan es començava la campanya potent de Vallcarca per viure i no per especular, pues de lo com tu deies, pues refer aquesta energia, aquesta massa crítica que va remoure més que el barri tota la ciutat i va trobar hi complicitat i va cargar la palestra, perquè potser d'alguna manera aquesta estratègia que tenia el PSC ja anirà en la idea de que era fet, com tu deies, baixat el suflé. No és fàcil, o sigui, a vegades és més difícil renéixer algú de nou que no amb l'empenta inicial arrencar, no? Llavors, suposo que aquí, no sé si també és la idea, però hi ha una crida a que hi ha col·lectius en el dia a dia allà oberts i plantant cara diàriament.
2: Totalment. Si tens problemes d'habitatge, dilluns, sindicat. No hi ha més.
0: Sí, de la fusteria a les 7 de la tarda.
2: Sigui de lloguer, sigui de que no tinc pagament d'hipoteca, sigui el que sigui, allà ens tens. I després està Som Barri, que és una associació de veïns que mossega, és una associació de veïns activa, jove, que no toca només temes de vivenda, però que és un agent contra la gentrificació del barri i que allà es pot lluitar tant per lo de la Rambla Verda, però també si la gent gran que està reclamant un casal per la gent gran al barri, doncs aquell és el lector en el que s'ha d'anar. Si estem avui aquí a Can Carol i la gestió ciutadana a Can Carol i aquest parc aquí on estan tots els que anem jugant és en part, però no en part, en molta part gràcies a Som Barri que va fer aquesta proposta i que Som Barri és una eina per millorar el barri i per la gent que viu al barri. No és només per aturar desnonaments, això. Vull dir que a vegades no, se'ns ha encasellat en aquell lloc, però que és una eina que si creieu que falten papereres als carrers de Vallcarca és el lloc per reclamar-ho i com no podia ser d'una altra manera, doncs l'habitatge també es toca des d'allà, però no és l'únic pal que es toca.
3: Sí. Bueno, que avui com a exemple, que estem a Can Carol, com hem dit diverses vegades, aquí mateix doncs, Som Barri va fent sessions informatives, doncs, per exemple ho rebia aquests dies sobre el tema d'informar-se sobre les pròrrogues dels contractes, bueno, que al final la gent, molta gent, també els que som llogaters i llogateres, anem perduts amb els drets que hi ha, amb les obligacions, i llavors des d'aquesta lògica, missatge que tu abans llançaves de que la gent també surti de potser d'alguna gent encara té la visió de ostres, aquests col·lectius o aquesta penya és una lluita de quatre ocupes o de 400, però no? Amb certes connotacions que realment Som Barri aconseguit o certs col·lectius de Vallcarca vist amb la comparativa amb anys enrere pues poder fer algo transversal, i llavors aquí està la força.
0: No, i sí, jo el que volia comentar és que sí que estem en un panorama xunguíssim, o sigui, nosaltres des del sindicat estem bastant desesperats perquè hi ha molts desallotjaments cada cop més i no els estem aconseguint parar, però també volia cridar una mica l'optimisme perquè som molta penya, som moltes veïnes organitzades, estem organitzades i també estem aconseguint fer coses. Igual que va passar a la Casa Ursola fa un parell de setmanes que vam aconseguir parar el desallotjament, i que és important que la gent no entri en un pessimista brutal i que la penya es sindicalitzi, que lluiti, que s'organitzi. I nosaltres, per exemple, el sindicat d'habitatge, cada dia creixem i som moltíssimes i tenim molta força, per exemple. Llavors, bueno, cridar una mica a no caure en aquesta depressió total, que és per caure-hi, però bueno, que tenim forces, que bé.
2: El pessimisme, l'altre dia jo vaig escriure sobre el tema aquest. El pessimisme, o sigui, ells es mostren al poder, quan dic ells, dic el poder, sigui ajuntament, sigui multinacionals, etc., es mostren omnipresents, ultrafortes, però hi ha moltes escletxes on clavar-nos, on arrelar, on trencar la llosa, on créixer, i on els altres saben que si trenquem la llosa potser és millor retirar-se. Per tant, la nostra força és que no se'ns vegi com una cosa de l'Iro i els tres gitanos que viuen al petit Raval de Vallcarca. O sigui, no és una cosa dels precaris, del Marc i els dos precaris. No, és una cosa que demà et passarà a tu. Clar. Siguis llogater, siguis no sé què. O sigui, és una cosa que ens afecta a tots, la gentrificació. I el model de ciutat de Barcelona, aquest, la millor botiga del món, la marca Barcelona, el model del Fòrum de les Cultures de Joan Clos, és una cosa que el que vol és que això sigui el centre de Londres. Una ciutat on si ets ric, si ets un pijo, hi pots viure. Si ets una empresa, hi podràs invertir. Però si ets un veí, te'n vas a viure a Mataró, que ara farem arribar al metro.
3: Bueno, pues ahí queda dit i bueno, pues recordar que hi ha maneres, hi ha eines i I armes pues, per fer-ne això, i ja parlarem potser en propers programes de si vagues generals o el que sigui, però bueno, cap a això se'n va. Pues, ho completem, si us sembla, l'actualitat bikerquina, escoltant algú
0: sí,
3: de l'Ateneu, no? Que ens enviava...
0: Sí, escoltarem l'àudio de l'Ateneu, perfecte. I després posarem una cançoneta així per animar una mica One Way Ticket to the Moon de l'Alton Ellis, que és el que acabarem fent, anant-nos a mudar a la lluna, perquè hem visto lo visto. Així que sí, anem a escoltar...
3: A quin preu està el metro quadrat de la lluna? Però sí.
0: A l'àudio del Joan de l'Ateneu i seguidament la cançó de l'Alton Ellis.
4: El 1996 es va ocupar el primer espai que allotjaria l'Ateneu Popular de Vallcarca, el mític edifici del primer Ateneu que es trobava a l'Avinguda Vallcarca número 46. Aquest espai es va anomenar originalment Ateneu Popular Resistència Roja. Va ser un punt de trobada destacat per l'escena alternativa musical, ja que comptava amb una gran sala de concerts. Molts grups de hardcore, punk, oi i d'altres estils van fer els seus concerts en aquest espai. L'Ateneu, sempre vinculat a la música i a les arts escèniques, tenia dos locals d'assaig i un estudi de gravació. Per altra banda, també tenia sales polivalents on hi assajava la xarranga del barri o on es reunien diferents col·lectius. També, des de l'Ateneu, s'organitzaven les festes alternatives del barri de Vallcarca o les festes del Coll. El 2019, aquest espai va ser desallotjat. L'Ateneu estava ubicat en una zona que està pendent d'expropiació per part de l'Ajuntament de Barcelona, que vol o volia ubicar-hi una zona verda. Aquesta expropiació està marcada dins el pla urbanístic de remodelació de tota l'Avinguda Vallcarca, conegut aleshores com a Pla dels Vials i actualment com a Rambla Verda. Per sorpresa de ningú, el solar on es trobava l'Ateneu, que van enderrocar, segueix buit i sense cap ús. El segon local va ser la cantonada de Gramunt amb Avinguda Vallcarca, on ara es troba el taller de motos. Més endavant, aquest espai també va ser desallotjat i després d'un breu període, Avinguda Vallcarca, 86, on curiosament també hi ha un taller de motos, es va ocupar el nou local. El nou local d'Avinguda Vallcarca, 91, que afectuosament anomenàvem Atenauet perquè era ben petit. Aquest espai ocupat des de fa més de 15 anys, primer va ser propietat de Sòlvia, que era l'immobiliària del Banc Sabadell, i després de Promotoria Coliseum Real Estate, un fons voltor vinculat a Cerberus. Aquest espai va ser desallotjat el passat dilluns amb un desplegament policial més propi d'una cimera del G8 que d'un petit espai autogestionat del barri. Més de 100 agents de la Primo, 23 furgonetes, agents de paisà i drons van procedir al desallotjament. Fent i forn hi havia unes 50 activistes, però poc es podia fer davant d'aquest desplegament tan desproporcionat. Però la història no acabarà aquí. Seguirem participant, organitzant les festes del barri, buscant nous espais per poder seguir amb la cultura popular i la nostra feina. L'Ateneu es queda.

0: Molt bé, doncs des d'aquí agraïm molt al Joan que ens ha fet aquest àudio sobre l'Ateneu Popular de Vallcarca i dir que m'he equivocat abans, estava parlant del bloc Sant Agustí i no de la Casa Úrsola. M'he fet un embolic com que l'Iru havia parlat d'això de la Casa Úrsola, d'aquests veïns que han rellotjat allà, de Vallcarca. Jo el que em referia era el bloc Sant Agustí, que bueno, és una demostració més que per molt que el PSC es posi les medalles com de l'habitatge, habitatge, com deia l'Iru, que tota l'estona parlant d'habitatge, realment els que estem garantint el dret a l'habitatge som els sindicats d'habitatge i la gent i els veïns i tot això. I el bloc Sant Agustí doncs s'ha demostrat, no?, aquest bloc que bueno, s'ha estat lluitant contra l'especulació perquè és de New Amsterdam Developers i Enter Co-Living, volen fer co-livings allà i volen expulsar els veïns per fer lloguer d'habitacions. Què passa? Doncs que la gent s'ha organitzat, felicitar molt també tota l'organització del Sindicat d'Habitatge de Gràcia i del Bloc Sant Agustí, perquè van fer una mobilització històrica. Tota la nit de mobilització, de fet van fer tot de concerts, va venir moltíssima gent, fins i tot va fer un monòleg al Marc Serrats, diferents grups musicals, després la gent va dormir ja amb tendes de campanya i pel matí doncs, hi havia tal quantitat de gent que no van poder desallotjar. A veure, és veritat que hi ha una altra ordre de desnonament, ara no sé exactament per quin dia, ara ho buscaré, però com a mínim es guanya una mica de temps i s'agafen forces i es veu que és possible si ens organitzem i que a vegades els hi podem parar els peus. I res, per tant, bueno, tenim aquí un àudio també de la Judit, moltes gràcies també Judit, del Sindicat d'Habitatge de Gràcia, que ens explica una mica la situació d'aquest bloc. Anem a escoltar-lo.
1: I només abans, ja que deixarem els barris de Gràcia, en línia amb el que explicava l'Iru, clar, recordar si aquí, evidentment, hi ha tota una ofensiva que porta uns anys de gentrificació, de neteja de Vallcarca, ja podem imaginar-nos el que ha viscut durant dècades la Vila de Gràcia. Llavors coincidia aquestes dates, en les mateixes dates, doncs aquest ordre de desallotjament que desgraciadament es va executar a l'Ateneu Vallcarca, el que ara escoltarem que ens explicaran d'allà d'aquest bloc, que ara és com una mica la punta de llança de la resistència a Gràcia, que és allà a Sant Agustí, en ple cor de la Vila de Gràcia, amb també el que ha passat en el bloc ocupat que es diu La Urraca, al carrer Pau Alsina 4, on la gent del Sindicat de Gràcia és un altre front de lluita que té en un edifici on ja es va fa relativament poc desallotjar els baixos, en un edifici on ja fa un temps, que un any i mig, que va ser comprat per diverses empreses d'aquest tipus que hem explicat abans, pues, que es dediquen bàsicament a especular, Espai Actiu Inversiones SL i Inveractiva Inversiones SL, suposo que els noms ja ho diuen tot, i que seguia havent la resta del bloc ocupat per una sèrie d'inquilins, i que un exemple més, no?, de que hi ha diferents, bueno, tot això com es reprodueix a diferents punts, no? El bloc de Sant Agustí s'ha erigit com un símbol ara mateix, potser del més vigent, però que hi ha això que passa a Pau Alsina i altres llocs, i ara només parlant de Gràcia, després no anirem a parlar d'altres zones de la ciutat.
0: Super, doncs hem escoltat aquest àudio de la Judit.
2: Hola, sóc la Judit del Sindicat d'Habitatge de Gràcia i bueno, nosaltres el 2023 vam començar a organitzar juntament amb el Sindicat de Llogateres el Bloc Sant Agustí, que probablement el coneixereu doncs, perquè va haver-hi una mobilització molt gran per al primer desnonament que vam tenir el passat 25 de març. I bé, bàsicament és un conflicte doncs, que portava 2 anys i mig doncs, en marxa, en què l'empresa New Amsterdam Developers va comprar el bloc sencer de propietat vertical i va començar a no renovar els contractes de les llogateres, no? Llavors, dintre d'aquest procediment perfectament legal, perquè en el moment en què si la propietat no vol renovar el contracte, doncs ja tu ja no pots fer res, no?, com a llogatera, algunes de les llogateres van decidir resistir. En aquest impàs, el que va passar al bloc és que els contractes que s'havien vençut i no s'havien renovat dels pisos, doncs es van acabar convertint aquells pisos en lloguer d'habitacions. Van fer diferents obres al bloc i als propis pisos per canviar certes distribucions i, per tant, doncs, començar a llogar-lo per habitacions a preus desorbitats. Estem parlant de que una habitació potser costava entre 800 i 1.000 euros. Aquesta situació el que feia no només era expulsar les veïnes, sinó que, a més, impossibilitava a la gran majoria de persones que viuen al barri de Gràcia de poder viure i quedar-se al seu barri, no? Perquè, al final, aquests lloguers anaven destinats a persones molt més adinerades, com pot ser doncs, estudiants d'Erasmus del nord global o de països del nord, o bé, doncs, expats, no?, que és el que es coneix com aquells treballadors que són també de països del nord, que tenen un poder adquisitiu més elevat i que, per tant, doncs, poden venir aquí a Barcelona a trobar un clima molt més favorable i un estil de vida doncs, molt més reposat, però mantenen els seus salaris del lloc d'origen, no? I, per tant, doncs, crea una diferència molt gran amb els salaris que tenim aquí. El 25 de març vam convocar el primer desnonament i vam fer una gran mobilització el dia anterior, amb concerts, amb parlaments, amb una cercavila, també volent involucrar molt el teixit associatiu de Gràcia i tota la gent ja organitzada de Gràcia, que és un barri doncs, que és molt fort en quant a associacionisme, a la quantitat d'entitats que hi ha, de cultures, de colles de cultura popular, de carrers que munten festes, no? I aprofitar tot aquest teixit per poder fer una convocatòria molt gran, però també és veritat que la nostra estratègia passava també per poder ser anar més enllà del barri de Gràcia. I en aquest sentit, doncs, vam poder ampliar-ho, vam poder arribar a moltes més persones, vam poder crear un desnonament que realment aglutinés una massa social molt àmplia i molt transversal, però sense perdre el contingut polític que estàvem posant sobre la taula, que és que l'habitatge ha de ser per viure i no per especular, no? I l'habitatge ha de ser perquè hi visquin les veïnes i no perquè hi visqui gent de temporada, perquè no volem un barri de temporada. Llavors, sota aquesta premissa, doncs, vam aconseguir que, gràcies a la mobilització social, s'aturés aquell desnonament perquè no es va poder executar. I, en principi, el 15 d'abril tornàvem a tenir una nova data de desnonament, però per la pressió que vam seguir fent per la nova mobilització social que s'estava preveient per la nova data, la propietat va demanar ajornar el desnonament durant 3 mesos per poder negociar una sortida extrajudicial. Nosaltres, en aquests 3 mesos, el que estem demanant a l'Ajuntament, també, perquè es formen part de les negociacions juntament amb el síndic de Greuges, és que cal treballar des d'allà, que no podem passar aquests 3 mesos tranquil·lament, sinó que cal realment aportar una solució i que aquesta solució o bé passi per la renovació de tots els contractes de lloguer i per la reconversió dels pisos que estan actuant com a lloguer d'habitacions, que recordem que des de principis d'any el lloguer d'habitacions a preus com els que s'estaven llogant és il·legal, ja no es pot fer. Doncs demanem que hi hagi aquesta reconversió i que hi hagi una renovació dels contractes, però també volem anar més enllà, volem cooperativitzar el bloc i la nostra proposta, juntament amb Sostre Cívic, la Dinamo i el Sindicat de Llogateres, és la cooperativització del bloc i que aquest formi part del teixit sindical, que la propietat es quedi per les veïnes i per qui hi visqui i, per tant, que quedi exclòs completament aquest bloc de l'especulació.

0: Bé, doncs hem sentit aquest àudio de la gent de Sant Agustí i després ho hem empalmat amb un temazo del Mal d'Amores, un tema àmpliament conegut per tothom per la seva adaptació quan les indústries Orsini, però que ens parla d'aquest model de Barcelona de la turistificació i de tot plegat, ja des d'antiguet, és una cançó que té 15 anys o 20, no?
1: Però plenament vigent.
0: Plenament vigent perquè és una cosa que no ha parat de créixer i en el fons ha anat contaminant-se i esperdint-se com aquest càncer de la nostra civilització, no? Arribant a aquests fets que s'estan produint arreu de qualsevol ciutat o fins i tot localitats petites amb aquest ús del territori, com ara que parlàvem d'aquest de les defenses de la terra, de les revoltes de la terra, perquè al final són lluites assimilables unes a les altres en aquest turbocapitalisme i aquest afany boig de cobdícia de veure com muntem guerres ja només per fer pujar la borsa o així com està passant amb el cas d'aquest conflicte bèl·lic també a l'Orient Mitjà amb el Donald Trump i les seves vinyetes de Jesucristo, ja ho puc colar aquí, tenia el cap, però bueno. I res, doncs això, ara posem altres àudios, sí. Altres lluites de ciutat també, no? De circumstàncies que a vegades ni ens entenem que estan succeint.
1: Però està passant tot arreu i en aquesta lògica de ciutat escaparate que al final és el trasfondo on es gesta tot això i la motivació per expulsar veïns i per poder ficar la catifa per fer aquest tipus de, bueno, d'aterratges de veïnat nou als preus que estava comentant abans l'Iro, tot això entronca no només amb desnonar, pujar els preus de lloguer, sinó amb transformacions integrals de barris, no? I amb aquest model d'activitat principal i monocultiu quasi que Barcelona és el turisme. Això entroncarà potser amb el següent podcast de Valquíries, que ja estàvem pensant dedicar-lo a viatjar, però també a turisme i tot el que implica, i que per lligar-ho amb el que estem parlant, sobretot en el districte on estem, que és el de Desgràcia, a mi em fa pensar en una cosa que també s'està parlant ara aquests dies, que és que en el centenari del Parkway, que centenari de que es va obrir el públic o el que sigui, no sé què és el que commemoren exactament, el propi model de celebració que estava volent fer l'Ajuntament evidentment no era des de la base i contemplant l'opinió i la participació de veïnats dels diferents barris que toquen el Parkway. Llavors, de nou, per sort, doncs el veïnat s'hi ha oposat, ha contestat i s'han aturat, no? les idees inicials que hi havia per celebrar d'una manera de dalt a baix aquesta efemèride. Llavors, potser ja en parlarem en el proper programa, però que al final també tot té a veure, no? I aquest model de tot el que passa en els barris de Gràcia entorn a grans reclams internacionals com pot ser el Parkway, després també repercuteixen en fer fora la gent de cases seves, no? Bueno, pues aquí en aquesta línia de vegades grans també idees, equipaments, mega equipaments culturals que treguin a gent de tot el món i que se suposa que posin a Barcelona com a capdavantera amb tot això, pues un exemple que fa molts anys que cueja és el MACBA, el que va implicar el MACBA al Raval. Això ja va ser una transformació brutal lligada a la creació també de la Rambla del Raval en la Barcelona preolímpica, però com sabeu algunes, això no es va acabar aquí i anys després s'ha considerat que era insuficient i ja s'ha volgut ampliar el MACBA. Llavors, tenim un amic, un habitual col·laborador nostre que és l'Iñaki del local, el col·lectiu quasi més degà, almenys a Ciutat Vella, el Raval, que ens explicarà pues, en aquest context què està passant allà al barri. Li agraïm de nou la col·laboració.
2: El Raval continua d'alguna manera com sempre. Resistim aquesta piconadora que són les polítiques d'habitatge i les polítiques socials de l'Ajuntament i de les administracions, que en lloc d'ajudar a les veïnes el que fan és fer la vida cada vegada més difícil. Una d'aquestes polítiques és l'ampliació del MACBA. Són 1.000 metres quadrats més de la plaça que es quedarà al museu per ampliar uns espais que ja estan infrautilitzats. Hi ha la resistència del barri i la xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs que va ser desestimat, però amb un vot particular d'una jutgessa que justifica molt els arguments que estem utilitzant davant d'aquests abusos de poder per part de la Fundació del MACBA i de l'Ajuntament i la Generalitat que donen suport a aquests tripijocs, que el que fan és legalitzar unes situacions totalment injustes. S'està fent un crowdfunding, ara es farà públic per pagar les despeses, perquè a més la sentència obliga a la xarxa veïnal a pagar-les, i també per mantenir un altre recurs en contra d'aquesta sentència. Bueno, el Raval, com sempre, pues, resisteix, s'organitza i es defensa davant de tots aquests abusos de poder mitjançant l'autoorganització veïnal. Salut i molts ànims a la gent de Vallcarca i a tota la gent a Barcelona i al món que lluita contra aquests abusos del capitalisme. Salut i molts ànims. Ahir, 29 d'abril, es va presentar de forma insospitada una comitiva judicial a l'Àgora Juan Andrés per procedir al desallotjament per una denúncia de la Sareb en contra de los ignorados ocupantes de l'Àgora. L'Àgora fa 11 anys que està ocupat i és conegut al barri i a Barcelona per omplir d'activitats a tots els moviments socials i lluites de la ciutat i ser un espai ajardinat, lliure, un jardí fantàstic per la gent del barri. Hem sapigut que el 14 de maig tornaran a intentar-ho per desallotjar-nos amb forta presència judicial i policial. Estem preparant una campanya de suport i unes convocatòries perquè entenem que és un abús, que és un espai guanyat pel barri que està molt necessitat d'espais verds i públics i lliures i que no hi ha cap raó ni cap proposta que tingui més sentit que l'ús que se li dona en l'actualitat. També seria molt fort que Mossos d'Esquadra, que són els que van ser jutjats per les

0: i deixant-los al carrer completament 400 ocupants de l'antic Institut B9. I bueno, va ser realment horrible perquè és una falta d'humanitat impressionant. Nosaltres vam intentar aturar-ho, unes congregacions molt grans de gent, però no vam poder fer-ho, i es van deixar 400 persones al carrer en ple hivern amb tot el que comporta. Realment horrible. Ara s'han presentat la UTCAT B9, que és l'Associació de Cercadors de Ferralla, que s'organitza per una vida millor, que després del desnonament del B9 s'han quedat al carrer i sense eines per treballar, i un col·lectiu de veïnes del Maresme els han trobat una nau i estan ajudant a fer tallers per poder tornar a treballar. Clar, la demanda que tenen aquesta gent és clara, és una vida digna. I llavors nosaltres, bueno, si voleu els podeu seguir a les redes socials, UTCAT B9, aquesta associació de cercadors de Ferralla a la zona metropolitana de Barcelona, amb unes reivindicacions, doncs, per poder viure millor. I ens han passat a l'àudio, moltíssimes gràcies, explicant-nos una mica la situació i el que va passar i com es troben avui en dia. Concretament, volia buscar el nom de la persona... Perdoneu.
1: Que hem de dir que ho envien, parlem d'aquesta situació que ve derivada d'aquest desnonament que va haver a Badalona els mateixos dies en què té WhatsApp, per ficar un context en el cas concret de Badalona, que és extrem, que aquest ajuntament ha anunciat com a bombo i platillo que obrirà un menjador social. Una ciutat com Badalona, la tercera, no?, de Catalunya, amb els milers d'habitants que té, les realitats, no?, complexes que té socials, i tot el sensellarisme que hi ha allà, i que quan va entrar l'Albiol va eliminar una sèrie de recursos, entre altres menjadors socials. I en aquest context és on va passar el del B9, això, en una ciutat que el que ha dedicat, bueno, com moltes, però en el cas de Badalona és extrem, o sigui, ha afrontat el problema del sensellarisme i tota aquesta vulnerabilitat des del negar, el tancar els ulls, jo els vull fer fora i que el problema se'n vagi a una altra ciutat.
0: Clar, i sobretot no oferir cap solució habitacional ni cap alternativa i deixant-nos directament al carrer. És que és impressionant.
1: I ja no només no fent-ho des de l'Ajuntament, perquè és que ara potser ens hem oblidat, han passat mesos, sinó va arribar, no sé si recordeu, que quan una església va voler, una parròquia va voler acollir part d'aquests desallotjats, hi va haver una sèrie de veïns, veïnes, que segur que no eren la majoria, però va haver-hi uns que es van queixar i no volien que aquesta parròquia els acollís. L'Albiol va anar allà i va dir, no us preocupeu, o sigui, esto dejármelo a mi, i no, esta parròquia no, que des d'una iniciativa privada, diguem. O sigui, ara només l'Ajuntament no ha volgut atendre això, que en certa manera ho ha provocat la seva pròpia política, sinó que va ficar pels a les rodes, que qui sí que ho volia fer des de l'activisme, el voluntariat,
0: sí, jo hi era, i realment el panorama era deplorable, perquè bueno, per un cantó l'Albiol i el seu discurs d'odi, que és brutal, i l'altre, pues, la gent aquesta que veies, no?, que segueixen a l'Albiol i l'apoyen i allà cridant, bueno, veies que ells mateixos són els primers que tindran mogudes amb l'habitatge, o que tenen,
1: un drama, vaja. Que acaba d'estar,
0: sí, d'èxit, i que ens reporta... de l'extrema dreta també, i tots aquests discursos d'odis que estan tan en auge.
1: Sí, veiem que ens enllaçam, pues, amb una mica com el missatge que ens enllaçava també l'Iru, de la gent no oblidem que podem ser els següents, no?
0: Exacte. Doncs anem a sentir l'àudio del Justnus, moltes gràcies, des de l'UTCAT B9.
2: Hola,
0: i seguidament escoltarem una cançó que es diu La gent que estimo, per posar una mica de tendresa, que al final la clau de tot és posar-li una mica de tendresa a la vida de Oques Grasses.
2: Per a nosaltres és difícil, en tots els sentits, a nivel psicología y mental y físicamente, bueno, hemos hecho polvos porque eran muchas semanas que no podíamos dormir. Teníamos inquietud y miedo de que no vengan a sorprendernos porque no sabíamos en qué día exacto iban a venir a desalojarnos. Además, era en pleno invierno, con mucho frío y lluvia, pero la autoridad local le daba igual, ya que para ellos no éramos personas, igual que ellos, que éramos gentes salvajes y violentos y no se daba cuenta de nuestras dificultades. Para adquirir la vivienda es muy, muy difícil para nosotros. Los precios de vivienda son muy caros y nuestro salario es muy

0: Bé, doncs aquestes eren les oques grasses que ens porten ja a acostar-nos a un últim àudio en aquesta part ja no només de l'habitatge sinó d'aquests espais socials tan estimats al barri que d'alguna manera els barris de les nostres poblacions i en aquest cas doncs, en un moment on el futbol local sembla que triomfi doncs, els espais culturals vegans no? I així com la cinètica de Sant Andreu sembla que estan amenaçats.
1: Sí, ara escoltarem com un espai totalment referent ara mateix ja des de fa molts anys a Barcelona, tots hem gaudit, molts de doncs, nosaltres mateixos hem muntat coses allà i realment és un espai ja, com molts d'altres, però la cinètica especialment a defensar. Els agraïm molt que amb la Voragine també de l'aniversari que han estat celebrant, avui gravem dia 20, doncs just ahir fins ahir han estat en una setmana de celebracions, però que sobretot doncs, hi ha convocatòries doncs, per defensar aquest espai, aquest antic cinema ocupat i que se li ha donat tanta vida a Sant Andreu. I això ens enllaça doncs, allà tancant el programa a fer algunes recomanacions. D'una banda, jo he portat aquí un llibre que no m'he llegit, però que té un vincle molt gran amb Vallcarca, perquè en part l'autoria diguem col·lectiva neix de gent vallcarquina. Està escrit en francès, Squat en Pigat, Chronique d'ocupació Barcelona i Alleus, vol dir les cròniques d'ocupacions de Barcelona i els voltants, esquats i pirates, i és, tot i ser en francès i qui no ho llegeixi el francès pues, pot ser una barrera, però tota la part de cartelleria i d'imatges que hi ha i el repàs històric visual i no només visual és brutal. De fet, hi veureu imatges de llocs com el Taller de Vicios. Si tothom trobarà alguna referència a la seva vida, pues, és guai. Ens recorda pues, també la trajectòria de centres socials i de tradició pues, d'ocupacions que ha tingut aquesta ciutat. No? I començant per Vallcarca, però no només. I això em feia pensar també ja a nivell internacional. Com, bueno, jo fa poc he vist una sèrie que l'agafava amb una mica reparo, l'havia recomanat alguns companys aquí comuns i bueno, doncs dins el cap em va agradar prou, es diu Rebels i narra un cas real que va ser la resistència i bueno, no vull fer spin-off però com va acabar una ocupació emblemàtica a Copenhague, no Rebro, crec que es diu el barri, no és Cristiania, no us confoneu, però bueno, és un barri en què hi havia moltes ocupacions a Copenhague, que va ser una ciutat pues, que també menys coneguda potser que Berlín o Amsterdam, però on també hi ha hagut centres socials amb trajectòria de dècades. I llavors tot el que va passar allà, jo de fet recordo que fins i tot va sortir les notícies per tot el que va mobilitzar aquell desallotjament i la resistència, els disturbis que va haver, van a gent de tota Europa, bueno, com va ser com molt, molt simbòlic. I llavors aquest documental aquesta sèrie de ficció danesa pues, tracta una mica el grup humà i tot el que els movia. Bueno, és curiós perquè evidentment no és un tema molt habitual en la ficció no? que consumim. I després jo, també dir-vos una pel·li que vaig veure ara que a mi em va tocar viatjar i que em feia pensar bueno, pues amb l'habitatge com acaba tocant-nos a tots, bueno, com ens pot passar a tots, com explicàvem, a l'acabar al carrer. Tot alhora, escoltant ara com ho explicava l'Iru, també em feia pensar, ostres, potser és veritat que els darrers temps hi ha des de tot arreu com una mica el missatge, el mantra, el producte, entre comilles, que ens estan també ficant l'alarma amb això i que d'alguna manera també et genera potser aquesta por, també, o no sé. La pel·li en ficció en concret que em refereixo es diu La furgoneta, amb la veritat és que em agrada molt, però ara després m'ha fet pensar, hòstia, és que és veritat que està últimament, evidentment, és un dels temes principals en molts relats.
0: I La furgoneta.
1: Sí, llavors, La furgoneta és una pel·li pues, que parla pues, de com una persona pues, ràpidament pot anar acabant, no? Pues, baixant no? a quasi el sensellarisme. De fet, La furgoneta sí. Ve a ser el punt intermig a que després estigui
0: bueno,
1: al carrer.
0: No, no tenim prou, tampoc el tema del dia, la precarietat que està sotmès a moltes persones perquè ja no tens accés a una estabilitat, a unes condicions permanents, no? Doncs és un fenomen que el vam entendre fa unes dècades, però les conseqüències globals encara no les havíem arribat a veure el seu impacte i passa això des de tota la població migrada que és principalment, però que això a qualsevol persona que no tingui la possibilitat no, que per famílies, per circumstàncies o coses no tinguis accés a una casa, doncs ara mateix no, no és fàcil que amb una vida no ambiciosa, si ets un tiburon que l'únic que vols fer és fer pasta, doncs que puguis arribar a assumir certes coses, no? I bueno, és curiós tot plegat, però bueno, seré propers programes, no?
1: Sí.
0: En el fons ara ja és que ens queda pues, això, entrar al Barjarja, no?
1: Vinga, doncs escoltem això, la gent de la de sèrie. Bueno, a menys que voleu també aquí fer alguna recomanació.
0: No, recomanacions no, entrem al Barjarja.
1: Vinga, doncs pues, escoltem a la companya d'allà de la Cinètica que des del Palomar ens envia aquest missatge que és d'esperança i alhora d'una crida a sumar-se a la resistència i acabarem després fent això.
2: Una abraçada molt forta a les Valquíries. La situació de la Cinètica és la següent. L'executiu de Collboni porta des del 2024 buscant una manera de desallotjar el nostre espai. A diverses sessions plenàries del districte de Sant Andreu s'havia manifestat la intenció de recuperar l'espai i després d'iniciar un procés d'investigació van haver d'admetre dues coses. La primera és que no compten amb la potestat legal per recuperar l'immoble i la segona, que tampoc disposen del pressupost per a fer-ho. Després van intentar una altra estratègia. A juny del 2025 van començar a intentar fer inspeccions tècniques, al·legant una suposada preocupació per la seguretat de l'edifici. Volem fer públic l'obvi, que aquest procés obert és una cortina de fum, que aquesta preocupació no és real. Per què? Doncs perquè fa no gaire van presentar un recurs que ens el van denegar. En aquest recurs hi havia un informe pericial d'un professional col·legiat i l'assegurança de responsabilitat civil, que testifiquen que els perills als quals feia referència l'Ajuntament no són certs. Però atenció, aquest tipus de recurs sí que se'ls accepta, a hotels, empreses i constructores. Tot i així van deixar-los entrar per fer l'inspecció i encara restem a l'espera dels resultats. Creiem que és la nostra responsabilitat política denunciar aquesta instrumentalització i aquest intent de desallotjament encobert. I també demostrar que, enfront de la seva política securitària al servei del capital, està l'autoprotecció comunitària que hem construït en aquests anys a la Cinètica. Perquè estem d'aniversari. Portem 10 anys donant vida a un edifici que estava abandonat des del 2011. Abans, l'Ajuntament mai es va preocupar per la situació de l'espai, ni tan sols després de diversos episodis de vandalisme i fins i tot d'un incendi. Però des que l'espai es va ocupar el 2016, no sols no hi ha hagut cap incident a l'edifici, sinó que a més la Cinètica s'ha convertit en una infraestructura comunitària imprescindible per a Sant Andreu i a Barcelona. Per a la Cinètica hi passen centenars de persones a la setmana, des de les companyies que venen a la biblioteca a llegir, entren al gimnàs, a veure les projeccions, a reparar la seva bici, a cuinar i a menjar als sopadors, com aquelles persones que celebren les assemblees dels seus col·lectius o les reunions del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu i un llarg, etc. Totes les activitats es duen a terme de manera gratuïta, en un espai lliure de drogues, fum, alcohol i aliments d'origen animal. Som un espai popular amb una dècada de recorregut, fent front a la deriva neoliberal que, governi qui governi, impera en els últims anys, construint una alternativa real, autogestionada i comunitària al model capitalista. Per acabar, volem assenyalar que l'estratègia que està utilitzant l'Ajuntament contra la Cinètica és la mateixa que estan duent a terme per desallotjar espais, habitatges i assentaments arreu de Barcelona sota el paraigua del Pla Endreça i engreixar així la marca de la Barcelona Mercaderia. Com a exemples podem dir les cases del carrer del Pont o les barraques de la Sagrera, però segur que en penseu de molts més. Moltíssimes gràcies i visca la Cinètica!
3: Doncs a veure, aquí vull fer entrar el Barjarja. Jo voldria fer entrar el Barjarja la solidaritat, el suport mutu, la tendresa, els sindicats d'habitatge i Vallcarca.
0: Barjarja, Vallcarca. La bajala, bajala, no? O sigui, com... Vinga. Doncs... Mira, m'ha agradat ahir també, doncs, en el fons, tot i que era com un punt d'avisar-nos, d'aviso per a navegantes, doncs, que ens trobarem a les coses, en un moment en què a vegades ens qüestionem la pròpia experiència i això, i avui no n'hem pogut parlar, però aquestes persones que, doncs, a part dels sindicats d'habitatges, volen construir noves maneres d'entendre l'habitatge, doncs, des del cooperativisme o des d'un espai, doncs, això, de construir barris, un urbanisme diferent, unes circumstàncies que ens ajudin en aquesta això, perquè al final perdre segons quines coses, però tampoc passa res, no? Però a mi m'agrada construir. Venga, pues, por los paletas.
1: Bueno, al
0: los buenos.
1: Bueno, abans ho fèiem molt, els Maharashtra, explicar què havíem fet. Hem coincidit dos terços de Valkyries dissabte. Bé,
0: a la clau mestra.
1: Organitzant alguna cosa, en un exemple d'això, com ho serà aviat, esperem rodar a la Vallcarca, però que a la Floresta hi ha clau mestra, sí. Que en les antigues cases dels mestres d'allà a la Floresta, que és un exemple viu ara de gent que s'ha tornat a la ciutat i té una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús,
0: yeah.
1: I que ja és una realitat, sí. Amb famílies allà vivint i no famílies, i gent
0: i posant docus de...
1: i fent activitats com la que vam fer, que vam...
0: Clar, posant docus de gent valenta a la Vallcarca cervesera, mm-hmm.
1: Sí, vam posar
0: al revés, la cervesa calenta a la
1: Vallcarca valenta, que també hi ha coses que hem dit avui, que és el documental, l'homenatge a un homenatge al que vam fer a la plec per l'Uri fa anys. Res, doncs jo, per no repetir amb qui entra Vallcarca del que dit vosaltres, reprenent algú que ha sortit abans, que heu mencionat a la directa, pues és també, com que part de la guerra està en el relat, en el que s'explica, en com ho cobreixen els mitjans, i que està clar que els mass media i els grans influencers, que ara quasi són més importants, no remen a favor ara de tot el que hem estat explicant avui, pues als qui des de la seva petita aportació, pues creant un... expliquen, sí, que des d'una altra
3: un
1: banda.
3: Un contingut això. Més com nosaltres, vaja.
1: Clar, com Valkyries, com la directa, que com dèieu bé, és quasi els únics que han pogut anar reportant el que ha passat
0: 20 anys.
1: Amb les revoltes aquestes, i que fan la festa de 20 anys el 9 de maig
0: com enllaces,
1: a una plaça de Sants.
0: Vinga, vamos que nos vamos.
1: I una altra cosa de gent que
0: va temps
1: a setmanes vista.
0: Vinga, si és a setmanes vista,
1: a setmanes
0: encara,
1: vista
0: si
1: donarem
0: no
1: marge
0: no
1: que ho hagis editat. Diumenge 17 de maig parlàvem del Raval fa un moment, doncs un lloc també a reivindicar. Que
0: After de Riera, no?
1: No, que l'espai públic que s'ha aconseguit recuperar des dels barris s'ha de defensar, pues un lloc com l'Àgora del Raval, faran un podcast en viu diumenge 17 de maig, cossos, dades i territoris, amb gent feministes que han vingut des d'Amèrica Llatina. I llavors, pues des d'aquí també us convidem a això, que al final poder fer coses al carrer, pues té a veure amb tot això, amb recuperar els barris. Bueno, pues ens anem amb una cançó,
0: yeah.
1: ens acomiadarem, que ens pot anar bé una miqueta per també ficar un punt més bueno, pues potser batallero o reivindicatiu a tot el que hem estat xerrant avui. És una gent que es diuen, ui, a la cançó es diu Salta la Luna, és la Lengua de Trapo, i hi ha gent d'aquí de Barna que sí que les havia versionejat, a veure si us agrada, segurament molts la coneixereu des de Madrid. Vinga, recordeu que ens tornem a trobar, agraïm com sempre a Can Carol i mireu també què fan aquí, a Vallcarca i a Can Carol, que no para l'activitat mai.
0: Salute!
3: Salute, Valkyries!

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Ràdio Contrabanda. Singing Ràdio.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

al bolero, parleu amb Satanàs. Aclave, sonero, major, eclipse total. To funky, però salsero, mami, estic patràs. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Flow al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada amarga en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica, ni estratègia, ni focs, ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Viet Cong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar, i amb això tinc més del que mai podria desitjar.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: es una novia. Menos.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, muy agradecido. Y ahora me gustaría presentaros a una de esas razones por las que me alegra tener orejas. Maestro de la canción, genio de la guitarra, él es Kiku Pi de la Serra.
2: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de Flamenco de Contrabanda, on escoltem música flamenca i la comentem, música flamenca creada amb tota la història d'aquest gènere i també creada als diferents llocs on s'ha creat aquesta música. Posant especial èmfasi en la música que s'ha creat des de Barcelona, la música flamenca creada des de Barcelona, la nostra ciutat. Us parlo des de l'estudi de Contrabanda. Contrabanda, que com sabeu el podeu escoltar a la freqüència modulada pel 91.4 o també per la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

El programa d'avui l'hem titulat La rumba, la catalana i les altres. Hi ha una frase o una frase d'una cançó d'un cantautor i autor de rumbes que és el Gato Pérez, del qual en parlarem després i escoltarem música seva, que defineix perfectament per mi el que és la rumba. Diu, la rumba és filla de Cuba i d'un gitanet. Així va cantar el Gato Pérez. Efectivament, la rumba és un estil flamenco que es va originar a Cuba. Segons José Manuel Gamboa, que és un dels autors que jo més llegeixo, el seu llibre Històries del Flamenco, la rumba flamenca és filla del guaguancó, que és un dels estils de música originat a Cuba, parent, per tant, de les altres músiques cubanes, com la habanera, músiques que els espanyols que vivien a Cuba, els indianos, les van portar cap a Espanya i les van barrejar amb la música popular d'aquí, creant aquests estils mixtes cubans i espanyols. Per tant, l'origen de la rumba, segons aquest autor, és el guaguancó, que és un estil de música cantada i en percussió només, de la qual ara escoltarem una mostra del guaguancó actual, no del que es feia a Cuba als anys on els indianos espanyols van importar aquesta música cap a Espanya. Anem a escoltar, doncs, com és el guaguancó d'avui en dia.

Guiro, Guiro, Rumbero, diuen aquests músics cubans de, que interpreten aquest guaguancó de, del que fan avui en dia. Així veiem doncs, la clara relació amb, del guaguancó amb la rumba, clara per mi, vaja, i per l'autor aquest, José Manuel Gamboa. La rumba flamenca, que és de la que parlarem avui, va néixer a Càdiz, dintre la família del tango flamenco. La família del tango flamenco són els estils de flamenco gaditans, gaditans i de tot, i en general flamencos, que van néixer a Càdiz i són estils que es caracteritzen per tenir un compàs binari o quaternari, a diferència d'altres cantes que són molts d'ells de compàs ternari en el flamenco. Parents de la rumba són els tanguillos, els tientos, la farruca, el garrotín. El tango flamenco és un estil amb caràcter festiu totalment, amb caràcter ballable. I es va desenvolupar, com dic, al principi a Càdiz, després va passar a tot Andalusia i a tot Espanya, com veurem després en el cas de la rumba catalana de Catalunya. Intèrprets gaditans de la rumba van ser intèrprets com Pepa de Oro, El Chaqueta, Chano Lobato. Chano Lobato va ser un dels més grans cantaores gaditans que hi van haver, va morir no fa gaires anys. Escoltarem ara doncs, una rumba cantada per aquest Chano Lobato, que es diu La Negra Tomasa. Ja veiem també aquí la relació amb la negritud, amb la raça negra.

La Negra Tomasa, cantada per Chano Lobato. Bé, comentar que a Espanya ja des del segle XV-XVI va haver-hi molta població de raça negra, sobretot als llocs on arribaven els barcos de les Índies, que eren població esclava, molts d'ells, a Cádiz, a Sevilla i també a Barcelona, i va haver molta població de raça negra, esclaus la majoria d'ells. A Barcelona, fins i tot fins al segle XIX, doncs, hi havia població esclava de raça negra. Intèrprets que no són gaditans de la rumba, també ni en el flamenco n'hi ha hagut molts. Podem citar Manuel Vallejo, Pepe de la Madrona, La Paquera de Jerez, María Vargas, Maruja Garrido, Juan Barcelona, la famosa Lola Flores. Anem a escoltar per la gran Paquera de Jerez, que va destacar molt cantant sobretot boleries, soleares, seguirillas, però també va cantar aquesta rumba que ara escoltarem, que es diu Esto es nuestro, la Paquera de Jerez.

La Paquera de Jerez, cantar aquesta rumba. Un dels més persones i grans intèrprets de la rumba va ser el Bambino. Bambino, i m'estendré una mica ara parlant d'ell, perquè pues, té interès, Bambino va néixer a Utrera, la ciutat sevillana d'Utrera, l'any 1940, dintre d'una família gitana. Es va donar a conèixer ja de ben jovenet a Utrera com a cantant com a flamenco. Li van posar el nom de Bambino perquè una de les cançons que cantava era una versió d'aquella cançó Bambino de Renato Carosone. Ja de ben jovenet ja va actuar a Sevilla a l'any 61 i després de seguida ja va anar cap a Madrid i va actuar a molts tablaos de Madrid. Entre ells el tablao Los Canasteros de Manolo Caracol, on ja va cantar com a cantant solista. Va participar en espectacles també de teatre, com Pregón Gitano, o la Feira del Terremoto amb la Dolores Vargas. Va gravar 15 LPs i una trentena de discos de dos i de quatre cançons. O sigui, va ser un entorn molt prolífic. Feia un tipus de rumba totalment personal, deien que era la rumba dramàtica, perquè era una rumba que tenia unes lletres més aviat dramàtiques que no alegres, amb un estil personal inconfundible. També va cantar com a rumbes altres cançons que no eren rumba, boleries, boleros, couplets. I a principis dels anys 90 va tornar a la seva ciutat d'Utrera i va viure allà ja gran. Va participar en alguns homenatges que li van fer i l'any 1999 doncs va morir. Anem a escoltar, perquè en gènere tan personal de la rumba, jo crec que el dels més personals que hi ha hagut, anem a escoltar una rumba que es diu Boy, Bambino. També dir que va ser un gran amic del Camarón de la Isla. Bambino cantant Boy.

Bambino, genial. I molt personal intèrpret de la rumba. I ara ja anem cap a Barcelona, a la nostra ciutat, i parlarem de la rumba catalana. La rumba catalana es va crear a Barcelona. A Barcelona hi havia, durant els principis del segle XX, ja hi havia diversos nuclis de població de raça gitana per tota la bueno, ja des del segle XIX, que vam, el segle XIX va haver una onada d'emigració de raça gitana, quan es va fer l'exposició del 29 i es van fer moltes grans obres a Barcelona. I després, ja després de la Guerra Civil, als anys 40, 50, 60, vam tenir una gran emigració també de gent de tot Espanya i de tot arreu, però una part d'ells de raça gitana. Es van crear sobretot tres nuclis gitanos a Barcelona. Un al barri del Raval, als voltants del carrer de la Cera. Un altre a Gràcia, a la part sud del barri de Gràcia. I un altre al barri d'Hostafrancs. En aquests tres nuclis és d'on va sorgir la rumba catalana, aquest estil de rumba. Hi ha opinions sobre qui va ser el creador, el que va començar, però jo penso que els més autoritzats diuen que l'inventor de la rumba catalana va ser Antonio González el Pescailla, el que va ser després marit de la Lola Flores. Antonio González era un gitano de barri de Gràcia, barri on després, barri de molta tradició gitana, on després van sortir molts creadors de la rumba, i on ara mateix, avui en dia, és on hi ha més grups que segueixen aquest estil de la rumba catalana. Antonio González Pescailla cantava parola rumba en castellà, i doncs ja us dic que jo crec que encara que després parlarem de Peret, que és el més conegut, però jo penso que el que es va inventar la rumba catalana va ser aquest Antonio González. Anem a escoltar per Antonio González una rumba, doncs, ja dintre d'aquest estil barceloní de la rumba catalana.

Antonio González, cantant aquesta rumba que està dedicada a la que va ser la seva dona durant molts anys i mare dels seus fills, la Lola Flores. Que Antonio va conèixer Lola Flores com a guitarrista del seu grup i després es van casar i bueno, van tenir fills i bueno, fins que Antonio va morir abans que Lola, els dos ja estan morts. I una de les característiques de la rumba catalana, una cosa que sí que la diferencia, així com amb altres coses, no es pot diferenciar massa de la rumba flamenca en general, però una cosa que la diferencia i que es van inventar els rumberos catalans és el ventilador, que el ventilador és una forma de tocar la guitarra en percutint, que sí que va ser un invent dels rumberos catalans i que va ser adoptat després per altres rumberos de fora de Catalunya. El creador de rumba catalana més conegut, però, va ser en Pere Pubill Calaf, Peret. Peret va néixer al barri del Raval, era un gitano del barri del Raval, del carrer de la Cera, es va créixer allà, es va desenvolupar allà com a artista i va començar tocant a Barcelona, però després es va fer famós a tota Espanya i a tot el món, va fer moltes gravacions, va crear moltes rumbes molt, molt famoses, va actuar, ja us dic, per tot el món, va actuar als Jocs Olímpics de l'any 92 de Barcelona, va ser una de les estrelles que van actuar. I, en fi, doncs no es pot negar que ha sigut l'intèrpret de rumba catalana més conegut. Una de les moltes rumbes que va fer el Peret és una que té una lletra molt graciosa, que es diu El muerto vivo, on explica la història d'un amic seu que va anar de juerga i va desaparèixer i el donaven per mort encara que estava d'una juerga que va durar diversos dies i diverses setmanes. Escoltem doncs aquesta El muerto vivo per Pere Pubill Calaf, Peret.

Pérez, el muerto vivo, esta, esta rumba tan que no hace muy popular como otras de las que va a cantar al Pérez. Y ahora escucharemos un grupo de ara, un grupo que están cantando ara, ahora mateix están cantando y grabando, que es diu Sabor de Gràcia, y els escucharemos. Evidentment és un grup radicat a Gràcia i de famílies gitanes de Gràcia. Els escoltarem cantant ara sí una rumba catalana en català, en llengua catalana. És un grup que l'encapçala el Cicus Carbonell. Hi ha altres grups també de rumba catalana que estan actualment funcionant, els Manolos. Inclús hi ha un grup, va sortir un grup a França, dels Gypsy Kings, que també imitaven la rumba catalana. Anem a escoltar, doncs, per Sabor de Gràcia, aquesta rumba catalana, cantada en català.

Sabor de Gràcia, cantant aquesta rumba, aquesta rumbeta, en català. Un altre gènere musical en el qual, ja ho dic, potser gènere, perquè ja no sé si és rumba ja, on que es va barrejar molt amb la rumba, va ser l'estil anomenat la rumba pop. La rumba es va fusionar amb la música pop i vam tenir molts intèrprets, sobretot als anys 80 es va donar molt aquesta combinació de la rumba a la música pop, cantants i grups com Los Chichos, Los Chunguitos, Las Grecas, Remedios Amaya, també la Rosario Flores, i molts altres van fusionar la rumba amb el pop. Un duo que a mi m'agrada molt, que, bueno, ara ja no canten, però és el duo Las Grecas, dos dones, que crec que van fer una fusió molt bona entre la rumba i la música pop. Anem a escoltar per aquestes Las Grecas, Te estoy llamando locamente, una cançó que es diu així. Te estoy llamando locamente.

Las grecas, te estoy llamando locamente. A ver, una altra versió de la rumba, d'aquest estil, va ser la versió que van fer guitarristes flamencos, solistes de guitarra flamenca. En aquest sentit, el que va començar i va posar de moda, això de fer rumbes amb guitarra flamenca solista, va ser el Paco de Lucía, i hem d'explicar que va ser una cosa molt curiosa com es va originar aquest estil flamenco de la rumba tocada per guitarra, perquè el Paco de Lucía, el seu disc, em sembla que, no recordo el nom del disc ara, em sembla que és dels primers que va gravar com a solista, potser el primer, tenia ja el disc quasi acabat, i la discogràfica li va dir que faltava una cançó per omplir l'LP. Llavors, al Paco se li va acudir, junt amb el Ramón del Genzir, el guitarrista, i amb el Tino Di Geraldo, percussionista, improvisar una rumba, que la van fer totalment sobre la marxa, a l'estudi de gravació directament. I aquesta improvisació de la rumba, doncs, és la que es va dir després la rumba entre dos aguas, que es va fer famosíssima, que va ser la peça més popular del disc aquest, que jo crec que no s'ho mereixia, perquè hi havia altres peces de flamenco molt millors, però bueno, la qüestió és que aquesta es va fer famosa. I va donar lloc a una altra sèrie de guitarristes solistes, intèrprets de rumba, com el Manolo Sanlúcar i molts altres, el mateix Tomatito i molts altres, que van tocar rumbes flamenques per guitarra solista. Anem a escoltar, doncs, aquesta, la del Paco de Lucía, Entre dos aguas, que tan famosa es va fer.

Entre dos aguas, rumba tocada per Paco de Lucía, que es va fer superfamosa. I ja us parlaré d'un personatge que he parlat al principi, que va fer aquella frase: la rumba és filla de Cuba i d'un gitanet, que és el Gato Pérez. Gato Pérez, que va ser un intèrpret que realment va revolucionar la rumba catalana. Ell havia nascut a Argentina, però es va traslladar a viure a Barcelona de ben jove. El Gato Pérez va arribar a Barcelona l'any 1966. Va començar fent amb grups de música rock i pop, fent versions amb grups com el grup Sloblo i el grup Secta Sònica. Bueno, haig de dir que el Gato Pérez jo el vaig conèixer personalment, vam ser amics, i l'any 1977 va començar a experimentar amb la rumba catalana. La rumba catalana, que ell es va dedicar a anar pels bars on hi havia els rumberos que feien rumba catalana, sobretot pel bar Resolis de Gràcia, i va començar a assimilar, jo diria que reinventar-se aquest estil de la rumba catalana, perquè realment ell se'l va reinventar. Li va afegir unes lletres amb un contingut diferent, un contingut molt interessant. Diria que va fer la rumba catalana intel·lectual. I realment va començar amb un disc que es deia Cara Bruta, després va gravar el disc Atalaia també, el disc Romesco, va gravar diversos discos i va aconseguir, una gran, almenys dintre de Barcelona i de Catalunya, ser molt conegut. Va aconseguir també, diguéssim, fer-se compadre de tots els cantants de rumba catalana, dels Amaia, el Peret, tots aquests el van conèixer i el van valorar. Va intervenir també als Jocs Olímpics de Barcelona de l'any 1992, junt amb els Manolos, cantant aquella rumba Barcelona tiene sabor, en Peret també. I desgraciadament va morir jove, va morir a l'any 1990, va morir molt jove, que encara tenia pel davant una carrera com a músic molt important, però va morir. Anem a escoltar del Gato Pérez una rumba que es diu Gitanitos y Morenos. El nom d'aquesta rumba ja indica la idea que ell tenia de que la rumba era filla dels gitanos i dels morenos, dels negres. Escoltem doncs aquestes Gitanitos i Morenos pel Gato Pérez.

Bé, hem escoltat aquesta cançó per Gato Pérez i ens queda molt poquet temps ja de programa, per tant em despedeixo ja de vosaltres fins al proper programa en directe, que serà dintre de dos dissabtes. I també us recordo que les repeticions d'aquest programa són tots els dissabtes d'una i mitja a dues i mitja i els dimarts de 9:30 a 10:30 del dematí. Doncs, per tant, en aquestes edicions podeu escoltar la repetició d'aquest programa i ja a partir d'aquí 15 dies tornareu a escoltar una nova edició d'aquest programa en directe. Bé, doncs acabarem amb una en tots els barris de la nostra ciutat de Barcelona i està cantada en català. Molt bé, doncs amb aquesta rumba em despedeixo de vosaltres.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: this is what I'll say.
1: Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a

podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Me vigilan hombres que no tienen cara, no tienen sombra, no tienen forma. Parto de la base de que quieren que piense, pero que piense según sus normas. Parto de la base de que mi presencia estorba.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si no ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?
6: Oh, well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looked. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change.